Ràdio Marina, sempre al teu costat. Tickets to the past now.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar 670 78 22 26. Truca'ns.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dilluns 7 de setembre del 2026. Comencem el Matí 360 de Ràdio Marina, també a marina360.cat.

Els hem vist, els hem gaudit, els hem ballat, els hem escoltat al llarg de moltíssimes festes majors aquest estiu 2026, que ja toca la seva fi. Són Doctor Prats, amb aquest Caminem Junts, un dels seus grans signes. 8 al matí, 4 minuts. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina. Bé, això és la sintonia de les notícies, que escoltarem d'aquí no res abans, però volíem doncs, explicar-vos l'inici de la temporada. Bé, sota que estem una mica desentrenats, que venim de vacances.

Comencem la nova temporada de Ràdio Marina i d'aquest programa també, del Matí 360, després de l'aturada de l'estiu. Us acompanyem com cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. I, a més, doncs, comencem amb les energies renovades després del descans del juliol i de l'agost. Un estiu marcat per les continuades temperatures altes que pràcticament no ens han deixat ni respirar. També pels incendis forestals, tot i que a casa nostra, per sort, no n'hem tingut cap d'important, tret d'un ensurt ara fa un parell de dies a Tordera, i creuem els dits, perquè tot això encara no s'ha acabat. També comença el nou curs, un nou curs que inevitablement estarà marcat per la cursa cap a les eleccions municipals del maig del 2027, i si parlem del curs escolar, comença demà i ja comença també amb una nova vaga de docents a la primària, com a mínim. De fet, era una possibilitat que ja s'apuntava al final del curs passat, però que s'ha acabat concretant en els darrers dies. Nosaltres, com sempre, ho explicarem tot en clau comarcal, en clau de territori, de proximitat, a través dels nostres canals, a través de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 FM, també del nostre portal marina360.cat, també de les xarxes socials i també a la Marina, la nostra publicació semestral en paper, que ja comencem a elaborar, comencem a pensar, comencem a treballar-la en aquests dies per sortir al carrer a finals del trimestre, a finals de l'any, vaja, cap al mes de desembre. D'entrada, avui també us hem de dir les temperatures que tenim aquesta primera hora del matí. A Blanes tenim 21 graus, a Lloret i Tossa 22, Sant Hilari 16, Calella 22, Mataró 25, Sils 19 i Girona 21 graus de temperatura ambient. Salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa, l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico a partir de les 9 del matí, que passarà avui tornant de vacances, i també qui us parla, un servidor, com sempre, un plaer, soc en Josep Lluís Vidal. Ara sí, és moment de fer un repàs a les notícies.

0: I comencem explicant-vos que una vintena de persones, entitats, animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Escoltem una de les membres de les entitats ecologistes que carrega contra l'alcalde de Vidreres.
1: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromaquia en estos modelos catalanes, en los correbous, toros en sogats, todo lo que tenemos en las Terres de l'Ebre, casi todos los partidos políticos de Cataluña, todos apoyan esto. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, todos están, el PSC, apoyando esto. Mientras ellos no lo cambien, evidentemente que esto no terminará. Pero tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos hacia los animales. No están aquí para nosotros.
0: Des de l'associació Correbous Vidreres, en canvi, defensen que no hi ha maltractament animal i asseguren que cada vaca participa durant un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Escoltem Jordi Vilabosc.
2: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Jo sempre dic que el Correbous Vidreres és molt diferent a molts altres tipus d'espectacles i al final sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
0: L'organització també recorda la consulta celebrada el 2021 en què un 53% dels participants van votar a favor de mantenir els correbous. Canviem de qüestió, la Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels de la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. El Departament de Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha a l'entorn de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, a més dels túnels de Sant Julià i del Buc. El projecte estudiarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'emmagatzematge amb bateria. També s'analitzarà el consum energètic, la il·luminació i la possible renovació de les instal·lacions elèctriques. Més qüestions que us expliquem avui, dilluns 7 de setembre del 2026.

Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. Tot i que els canvis es van aprovar al maig, el règim sancionador no entrarà en vigor fins l'1 de gener del 2027 per donar temps al sector a adaptar-s'hi. I ara, abans, a l'inici del programa, ho explicàvem, en surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions al municipi. El foc es va declarar al massís del Montnegre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rossa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa seva i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins a patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres dels bombers i dos mitjans aeris que van aconseguir estabilitzar l'incendi cap al migdia. I encara en clau de successos, un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a un quart de 4 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret l'home de l'aigua inconscient i havia practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida. Fins al lloc s'han desplaçat 3 unitats terrestres i una d'aèria del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. I ara ens fixem en la informació d'àmbit general.

El govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia. La mesura, publicada aquest dissabte al BOE, es mantindrà sota avaluació permanent. L'ordre estableix que els controls es podran retirar abans del 22 de setembre si desapareixen les amenaces que en van motivar l'aplicació. En canvi, si es volen prolongar més enllà d'aquesta data, el govern haurà d'adoptar una nova decisió justificada, ja que la pròrroga no podrà ser automàtica. I 6 de cada 10 trens de Rodalies de Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol. Segons dades de Renfe, només el 39,8% dels més de 17.000 serveis van complir els criteris de puntualitat. Tot i això, la xifra millora amb més de 7 punts respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat es va situar en el 32,1%. Renfe atribueix la majoria de retards a causes externes a l'operadora, entre les quals s'inclouen les incidències relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Si només es tenen en compte les incidències atribuïbles a Renfe, l'operadora situa la puntualitat en el 94,4%. Minut i mig per un quart de nou del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps per aquest dilluns. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem predomini del cel assolellat amb temperatures que encara se situen en valors alts, entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De cara als propers dies es preveu una baixada de temperatures que s'haurà d'anar concretant amb el pas de les hores. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. 8 del matí, 14 minuts, o el que és el mateix, un minut per un quart de nou. Ara el que fem és un cop d'ull a la mobilitat.

A banda de les complicacions amb trànsit dens a vies del territori, com la carretera de Blanes a Tordera, també algun punt de la Nacional 2 al seu pas per el Maresme, en vies ràpides no es registren incidències destacades al nostre territori. Això sí, si ens apropem cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim els problemes habituals d'un dia laborable com avui a les rondes de Barcelona, també en l'ús de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya no informa de cap problema destacable a les línies que travessen el nostre territori, la Selva i el Maresme, les línies R2 Nord i també les línies R1 i RG1. Greu un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Som dilluns 7 de setembre del 2026. Som al Matí 360 de Ràdio Marina.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
6: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
7: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Expocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Són els Sidoní, Carreteres Infinites, un tema que coneixíem ara ja fa un temps. Ens encanta compartir-lo amb tots vosaltres aquest matí de dilluns 7 de setembre. Són les 8, gairebé 35 minuts del matí. Ara fem un cop d'ull a l'agenda d'activitats. Repàs ràpid per algunes de les propostes d'Oci Cultura dels propers dies al territori. Comencem a Blanes, destacant la Fira de Vehicle Educació Expocació, que se celebrarà del divendres fins al proper diumenge a la zona de l'antic pavelló de Blanes. També avui comença la regata Raceboard fins al proper diumenge a les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Més activitats també el proper dijous, dia 10, música en directe amb Sònia Delgado a la plaça Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. I a Lloret de Mar tenim el proper dimecres Contes a les places, una activitat que començarà a partir de 4:00 a la plaça Melchior Montero i Bert. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el festival Nits a Dalt de Vila el proper dia 12, dissabte, a partir de 10:00 del vespre a la Vila Vella. Hi ha un tribut a Michael Jackson. També destaquem a Calella el proper dijous l'arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya. També continua el festival Micròmetre a Santa Susana fins al dia 19 de setembre amb un total de 9 espectacles a la Masia Can Mas de Dalt. I a Palafolls continuen de festa major fins al dia 13 de setembre, el dilluns dia 7, és a dir, avui hi ha la festa Pessigolles, demà matinades i també l'ofici solemne, a més del concert de Festa Major. Tot seguit arribant a l'antena de Ràdio Marina i abans dels esports amb el Moisés García, els The Weeknd, amb un tema que es diu Dancing in the Flames.

0: Vine.
1: Els esports amb Moisès García.
2: I els esports també tenen el seu espai, com no podia ser d'una altra manera, al Matí 360 de Ràdio Marina en aquesta nova temporada. I donem de nou la benvinguda al Moisés García. Moi, bon dia, què tal?
3: Què tal? Molt bon dia.
2: Comencem aquest espai de nou després de l'aturada de l'estiu i, a més, per explicar-vos doncs, tot plegat relacionat amb l'esport comarcal a la Selva del Maresme, amb diverses qüestions que anirem desenvolupant al llarg dels propers dies. Tota la competició encara no ha començat, oi? Serà més cap a final de mes.
3: Sí, de fet, les primeres que s'activaran, com és habitual, són les lligues de futbol. Al cap de setmana del 19 i 20 de setembre està previst que comencin la Lliga Elit, la Primera Catalana i totes les categories on hi ha representants de la Selva i del Maresme. Per tant, en un parell de setmanes ja tindrem competicions oficials.
2: De moment, el que sí que tenim per als propers dies, i de fet, ara mateix ja per explicar-vos, és en futbol, que el club de futbol Lloret ha guanyat el torneig triangular Selva Marítima.
3: Sí, com sabem, és una competició de pretemporada ja tradicional, era la 22a edició, i cada any la disputen sempre el club de futbol Lloret, la Unió Esportiva Tossa i el club deportiu Blanes, a més, cada any a una seu diferent d'aquests tres municipis de la Selva Marítima. En aquesta ocasió, l'equip anfitrió era el club deportiu Blanes, la cita es va celebrar a la ciutat esportiva i el club de futbol Lloret, com deies, va ser el guanyador d'aquesta 22a edició. Van ser tres partits de 45 minuts. En el primer partit, el Lloret es va enfrontar al Tossa en un encontre que va acabar amb el resultat d'empat a 0. En el segon partit, els lloretencs van jugar contra l'equip anfitrió, el Blanes, amb un triomf contundent per 0-3. I ja a l'últim partit, Blanes i Tossa van empatar a 0 i, per tant, el Lloret es va proclamar guanyador del torneig. Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb el resultat i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
4: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància. A partir d'aquí hem vist dos partits bastant diferents. Amb el Tossa ens ha costat tenir la pilota, ens ha costat arribar. Crec que el Tossa ha sigut una mica millor que nosaltres, però que segurament l'empat era just. I, bueno, el perdre els penals ens feia que havíem de guanyar el Blanes i esperar a que el Tossa no guanyés, que és el que ha passat. I amb el Blanes crec que ens ha costat entrar, però que sí que a partir del minut 10-15 hem sigut força superiors.
3: Doncs amb aquest torneig triangular, els tres equips encaren ja la recta final de la seva pretemporada, de les seves setmanes de preparació. Insistim, amb el club de futbol Lloret i la Unió Esportiva Tossa, que aquesta temporada tornaran a competir a la Primera Catalana, i el club deportiu Blanes, que ho farà a la Segona Catalana.
2: També avui us hem d'explicar que el blanenc Izan González es consolida com a migcampista titular del Girona Futbol Club.
3: Sí, venim d'un cap de setmana en què ha suposat la tercera titularitat del blanenc Izan González amb el Girona, la victòria del conjunt de Quique Álvarez aquest dissabte davant de l'Sporting de Gijón. El futbolista s'ha fet amb un lloc a l'11 titular com un dels migcampistes fent parella amb Fran Beltran. A la primera jornada, recordem, només va participar en el tram final, però a la resta de jornades ha estat sempre titular. En el partit de la segona jornada al camp del Córdoba va ser discret, en sintonia amb la resta de l'equip, però a partir de la jornada 3 s'ha començat a veure aquest Izan González que vol veure l'afició del Girona i per la qual segur que traurà molt de pit al barri de Calaguidó, a Blanes. En aquell partit de la jornada 3, recordem, Izan González, a més, va portar treball defensiu al mig del camp, però es va estrenar també com a golejador i en aquesta quarta jornada el migcampista ha tornat a mostrar una molt bona versió. Ho va fer, per cert, davant d'un Sporting que una temporada més torna a comptar amb un altre salvatà, en aquest cas de Lloret de Mar, Rubén Yáñez, el porter del conjunt asturià, a més és capità, ja consolidant una llarga trajectòria en la Lliga de Futbol Professional. Va encaixar dos gols contra el Girona, són els dos gols que han encaixat fins al moment en quatre jornades i estem ja parlant de que a la Lliga Hypermotion, en aquesta segona divisió, hi ha dos futbolistes de la Selva Marítima, Izan González de Blanes amb el Girona, Rubén Yáñez de Lloret amb l'Sporting, que aspiren aquesta temporada a l'ascens a la primera divisió.
2: Felicitats, doncs, al nostre veí de Cala Guido, a l'Izan González. En motor, Moi, avui hem de destacar també que el lliuretenc Miguel Molina ha tornat a la competició aquest cap de setmana en una nova prova del Mundial de Resistència.
3: Sí, a les 6 hores de cota, el circuit de les Amèriques, que ha acabat fa unes hores perquè es disputava als Estats Units, era la cinquena prova del Mundial de Resistència i victòria de Miguel Molina, la primera de la temporada, el Ferrari número 50, amb el lliuretenc i els seus companys d'equip Antonio Fuoco i Niklas Nielsen han pujat a l'esglaó més alt del podi, aprofitant un problema hidràulic de l'equip Toyota. I és que l'equip format per Kamui Kobayashi, Mac Conway i Nick DeVries lideraven la cursa en el tram final de la prova i tot feia indicar que s'endurien el triomf, i quan només faltaven 15 minuts per acabar, aquesta avaria ha condemnat l'equip japonès i el Ferrari número 50, el de Miguel Molina, ha pogut heretar el triomf. Es tracta, com dèiem, de la primera victòria de la temporada, tot i que ja sense opcions de lluitar pel títol. Ha estat en una cursa complicada, que ha començat amb una pista humida, que s'ha assecat després i a la que també s'han vist diversos cotxes de seguretat que han trencat totes les estratègies. El podi de les 6 hores de cota l'han completat l'equip Cadillac en la segona posició, mentre que Alpine ha estat el tercer. Després de 5 curses, Miguel Molina, Antonio Fuoco i Niklas Nielsen ocupen la setena plaça de la classificació del Mundial de Pilots amb 54 punts. Els líders són René Rast i Robin Frins de BMW, que sumen 75 punts, els mateixos que Kobayashi, Conway i De Vries de Toyota. Pel que fa a la classificació de constructors, el líder segueix sent Toyota amb 140 punts, seguit de BMW amb 131 i de Ferrari amb 114. La pròxima prova del Mundial de Resistència serà el cap de setmana del 25 al 27 de setembre al Japó, a les 6 hores de Fuji.
2: Molt bé, Moi, doncs moltes gràcies. Bona setmana curta, a més, perquè el divendres és festiu. Per tant, ens tornem a sentir el proper dilluns.
3: Doncs que passeu tots una molt bona setmana, també una molt bona diada, i fins dilluns.
2: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Matí 360.

0: Ja té uns quants anys aquesta cançó, ens encanta El viaje d'Antonio Orozco, l'estem recordant quan falten 7 minuts per arribar a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Tenim el temps justet per fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, dels diaris, i també el resum de les notícies més destacades de les darreres hores. Comencem pels rotatius, pels diaris. El Diari de Girona diu en portada 3 de cada 10 gironins de més de 75 anys viuen sols. La Selva, la comarca de la Selva, lidera les llars beneficiàries d'ajuts al lloguer per part de la Generalitat. També les immobiliàries de Girona deixen de publicar pisos de lloguer per evitar el col·lapse, això diu Diari de Girona en portada. El punt avui, el tema del dia, és nou curs, conflictes vells, titulen en portada. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia el malestar docent persisteix. I també publiquen avui una entrevista a David Arenas, que és ramader i pastor, amb el següent titular: tornar a posar un ramat a Salou ha estat més social que ambiental. La Vanguardia, diaris d'informació d'àmbit general, titula en portada: els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. També en portada a La Vanguardia destaca que Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial. Anem amb el periòdico. El Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. El tribunal investiga diputats i membres del govern. I també destaca el rotatiu barceloní en portada que el govern desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. Acabarem amb el Diari Ara. Diu així en portada: els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga. I també el primer viatge a Kiev dels enviats de Trump acaba sense cap concreció.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. 2 dies, 2 espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi. A la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
7: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Dos minuts escassos per les 9, el moment per fer un resum rapidíssim de l'actualitat de les darreres hores. Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat en l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Per la seva banda, des de l'associació Correbous Vidreres, defensen que no hi ha cap maltractament animal i asseguren que a cada vaca participa durant un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Més qüestions. La Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels a la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha l'entorn de Sant Hilari i Santa Coloma de Farners. Per altra banda, destaquem avui també que Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. I en surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions del municipi. El foc es va declarar al massís del Mont Negre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rosa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins als patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van aconseguir estabilitzar l'incendi cap al migdia. 20 segons i les 9, acabarem amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que encara se situen en valors alts entre els 30 i 35 graus a les zones centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de WhatsApp i Telegram. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

Tot comença quan arriba la Montse Ricó. I la Montse Ricó, que no sent res... Va, vinga, va, que comencem bé.

0: Bé, això havia de passar, eh?
1: Home, clar, primer
0: això havia de passar.
1: Mira, per començar, quan he arribat a l'estudi m'he començat a barallar amb els llums. O sigui, són d'aquests llums així graduals, no hi havia manera que agafés
0: diguem-ne llum... Diguem-ne que no te'n recordaves de com anava el llum després de les vacances.
1: No, no, que aquest llum de vegades se fa una mica la guitza, eh?
0: Sí,
1: la veritat és que... És que el llum aquest de l'estudi, doncs, és d'aquells llums graduals, amb dues fases i tota la història, no hi havia manera que es posessin d'acord. En fi... Ara ja ens veiem les cares, però és que tampoc podíem parlar. A veure, és l'estrena.
0: Però què seria un inici de temporada sense incidències? Sense incidències, sense incidències.
1: Clar, clar.
2: No, no, no, avorrit, tot plegat. Home.
1: Aquí estem.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: Fas una cara de felicitat, sí? D'alegria.
1: Radiante, vuelo radiante.
0: Que sí.
1: Home, amb aquestes primeres hores resulta com estrany, no? Perquè penses pràcticament aterres amb les xiruques de muntanya i les deixes a la porta i la motxilla i arribes a aquí. Molt bé, la veritat és que molt bé. A veure...
0: Les vacances sempre van bé.
1: Les vacances sempre van bé. A més, he viatjat a terres molt fresques.
0: Ai, quina enveja.
1: Molt fresques, molt, amb la qual cosa doncs, m'he estat 10 dies gaudint d'unes temperatures... Oh,
0: o sigui, has tingut un descans climàtic.
1: Sí. Sí, em feia falta, eh?
0: Aquí les hem passat una mica, anava a dir una parolota, però
1: sí,
0: igual, les
1: sí,
0: hem passat
1: no,
0: malament.
1: Sí, no, a veure, quin mes de juliol, que hem tingut,
0: sí,
1: quin començament d'agost...
0: I ara semblava fa una setmaneta que s'havien moderat una mica les temperatures...
1: Sí, aquest cap de setmana ha estat infernal.
0: Infernal,
1: veritat,
0: però infernal. Sí. Jo, a més, que he anat a diversos concerts aquest cap de setmana... Bueno, ha sigut apoteòsic.
1: Però qui se li acut?
0: Oh, jo què sé, a veure, no em puc dir a l'examen de les arts que canvien el dia perquè fa calor, no?, de concert.
1: Ai, sí, no sé, això és una cosa que haurem de plantejar-nos de cara als propers anys, sí. Perquè per molt que diguin els meteoròlegs que aquest és l'any més fresc dels que vindran, que és com dir, oh, Déu meu,
0: oh my God.
1: La que ens espera, nosaltres sempre tenim aquell petit bri d'esperança de que s'equivoquin, almenys en aquest cas, no? Però no sé per què,
0: no pinta.
1: Em sembla que la cosa no pinta bé, però en fi, haurem d'acostumar-nos a que el nostre entorn canvia, a que les temperatures canvien i nosaltres, doncs, haurem de canviar també.
0: Sí, en alguna cosa haurem de canviar
1: hàbits,
0: no sé, el que sigui.
1: Els nostres costums...
0: O directament acceptar-lo i ja està.
1: O emigrar a les terres del nord.
0: Saps un bon remei que he descobert últimament? Mira, s'has descobert la sopa d'all. Però jo no el feia servir. Els vanos. Van... Uf!
1: El porto en el bolso, sempre.
0: No sé,
1: des de fa anys.
0: Doncs mira, sí. Va, comencem.
1: Va, sí, arrenquem.
0: Arrenquem ja, que estem xerrant ja 5 minuts.
1: Vinga.
0: Mira, aquests també s'han ben llogat per tot el territori aquest estiu i no veies, com...
1: Home, aquests, en el 2026 s'ha produït un canvi amb els Banda Neon absolutament estratosfèric, perquè de ser una banda de festa major...
0: De festa major.
1: No, és que són així, les bandes es deien així, de festa major, s'han convertit en una de les bandes més escoltades i amb més concerts d'aquest estiu.
0: Sí.
1: O sigui, no han parat. Aquests sí que no han tingut vacances.
0: Els vols veure divendres, també.
1: Vinga, Banda Neon.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: fa molta gràcia com comença aquesta cançó, d'aquesta manera així com tan nostàlgica. No,
1: no crec en l'amor.
0: Sí, és un d'aquests temes que sona com a musical, no? Perquè després la cosa comença, el ritme comença a accelerar-se, la cosa comença a animar-se, entren uns cors per aquí. Si t'imagines el videoclip d'aquesta cançó, doncs això és com un escenari en el que van incorporant-se coses, i la veritat és que fa molta gràcia. És aquest segurament t'estimo dels Amics de les Arts.
1: Les
0: has vist? Sí, els he vist. No aquest cap de setmana, però sí que els havia vist.
1: Jo no els havia vist mai i... Ostres, he de dir que...
0: Tenen un directe xulo.
1: Molt guapo.
0: Sí, i sonen molt bé. La veritat és que hi ha grups que en directe penses... no sonen igual que en el disc. Però aquest directe... A veure, són uns professionals. Estem parlant de veterans. No, aquests ja porten molta guerra a les esquenes. Parlem, doncs, d'un estiu que, mira... És contrari, doncs, a una mica aquest estiu del que parlem, doncs, un estiu... Ostres, jo quasi que més calorós, et diria que ha estat l'estiu més tòrrid que es coneix.
1: Agobiant.
0: I tòrrid, doncs, no ho ha estat tant en l'àmbit musical. Ara m'explico. O sigui, aquesta temàtica estiuenca, aquest ritme que nosaltres doncs, portem ja vivint i hem incorporat a la nostra vida en aquest mes i mig, de sol, de platja, d'amors d'estiu, de concerts i tal, de ritme, de molta vidilla, no ho ha estat tant, curiosament, encara que sembli que hem estat envoltats de música per tot arreu, no ho ha estat tant com altres anys. Ha estat una miqueta més fluixet, almenys, amb la música en català. Cançons catalanes sí que hem tingut, és clar, moltes incorporacions, però tu recordes cançons clarament d'estiu? L'any passat, per exemple, doncs teníem 10 cançons d'estiu. Aquest any només hi han hagut 3 o 4 que han destacat i d'una manera molt i molt especial. Sí que hi han hagut moltes novetats, però temes d'aquests d'estiu. Aquest, per exemple, a veure, és una novetat, però cançó d'estiu...
1: Ja, sí.
0: Saps?
1: Un hit, no?
0: Hits d'estiu, exacte. N'hi ha de festives, n'hi ha de reflexives, hi han cançons de divertimento, de tota mena, de tota mena. Però d'estiu poquetes, va. Aquests, doncs, eren els Amics de les Arts, cantaven això del Segurament t'estimo, i doncs ha estat una de les estrenes d'aquest nou treball discogràfic i d'aquesta gira que tu vas veure, doncs, quan va ser aquest cap de setmana, oi?
1: Això va ser divendres.
0: Vale, doncs, aquí els tenim, així sonen.

0: Un petit senyal, i aquesta propera col·laboració no sonava com un musical, com hem dit, que aquesta sonava una miqueta musical. Els propers que venen no sonen com un musical, però sí tenien clar una cosa. Estem parlant de gent com Banda Neon, com Búhos, com Mon DJ. La relació pot acabar i potser toca repartir, però el ventilador me'l quedo jo. Aquest és el missatge.
1: Oi. Que van viure a Formentera i per la nit...
2: Aquest sí que és un dels hits, aquest estiu.
0: Aquest és un dels hits.

0: Lluna clara, rumbeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació. El ventilador, Búhos, Mon, DJ Iván Daneón, aquest sí, una de les cançons d'aquest estiu. I amb energia de tot un tour van posar banda sonora a la sortida del d'enguany. Eren Doctor Prats, que sonaven així, així de bé. I una cançó
1: que arribi quan no arriba l'aire. Sí, segurament estarem d'acord en que també aquest és un dels hits de l'estiu, eh?
0: Sí, va ser una cançó que va sonar en un tour. Va sonar a Barcelona per primera vegada, es va estrenar i es va fer precisament doncs, per aquest event esportiu, però ha estat acompanyant-nos durant tot l'estiu amb aquest ritmet.

0: Vindran.
1: Doncs això.
2: Ah, has tallat el tros xulo que començava...
1: Jo no he tallat res.
2: Ah, és al final. Sí, sí. Ah, és que pensava que ara entraven les batucades i allò del... Vale. Doncs molt bé, els diumenges sense drama...
1: Però si vols te la poso,
2: una cosa. De les cançons no. Batejant, doncs, com dèiem, el seu nou disc, cantant aquests diumenges i passejant per aquest Sant Pol de Mar blanc i lluminós, acompanyat de batucades. Molt bé, molt bé. La Lau Gibert, segurament gràcies a una mulet en forma de cançó rememorant els seus estius a Lloret ha estat també una de les que més ha sonat. Sempre...

Va, rematem, perquè hem d'acabar. N'hi havia moltes, eh? Soc un bohemio, Papetti, Marieta, Uineta, Julieta, però com que el temps és limitat, el punt just per no passar-nos el posaran de tall, eh? Era això. Com diuen ells, perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop, era això, sempre volem massa i necessitem poc, oi que sí? A més, ens quedem amb aquest era això dels tiets, un altre dels temes d'aquest estiu.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
6: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
7: Ràdio Marina. Matí 360.

0: Pugem al DeLorean.
1: No li hem preguntat al DeLorean què ha fet aquest estiu, perquè de moment no ens ha demanat canvi de pneumàtics. És clar que ell no va per terra, sinó que va per l'aire, amb la qual cosa el tema del fregament i del desgast no és el mateix ritme que un cotxe convencional.
2: Només al principi, quan agafa els 140 km per hora.
1: Sí, al principi, clar, no, home, aquí déu-n'hi-do, però de moment no ens ha demanat res. Jo crec que ha estat molt tranquil·let.
2: Escolta,
1: jo crec
2: que ha estat descansant dos mesos.
1: Mes i mig, un mes i mig llarg. Amb ell tornem, doncs, avui. Avui, la tornada al col·le. Sí, sí, és veritat. És veritat, perquè el programa el deixava...
2: El dia 3.
1: Sí, dos mesos ha tirat el tio. Ei, què passa? Li donem la benvinguda i, com sempre, doncs, parlem de coses relacionades amb la música que passaven tal dia com avui, aquest 7 de desembre, en el que teníem, doncs, la veritat és que naixements il·lustres i, a més, home, alguna defunció també, perquè, clar, a veure, tot toca i tot entra en aquesta vida, però hem tingut també, doncs, en un dia com el d'avui, unes estrenes interessants. Fem un repàs, va. Tal dia com avui de l'any 1936 naixia, doncs, un dels grans pioners nord-americans del rock and roll, una influència per a grups com els Beatles, ni més ni menys. Estem parlant de Buddy Holly, que naixia un 7 de setembre, com deien, de l'any 1936. Però no és l'únic, perquè una de les grans reines de la música disco naixia també un dia com el d'avui, però de l'any 1943. Parlem de la Gloria Gaynor, música disco, música soul, en fi, temes com I Will Survive, que han marcat la nostra història i la nostra memòria, tenen la signatura d'aquesta veu sense precedents. Gloria Gaynor. Parlem de dones, una altra important, que jo vaig tenir la sort de veure. Mira, aquesta dona la vaig veure fa molts anys, i d'una manera totalment sorpresiva, perquè jo anava a un concert de Bruce Springsteen, i resulta que els taloners eren aquests.
2: Buah! Aquests taloners...
1: Aquests eren taloners en aquella època.
2: Vas marcar un concertasso.
1: Però un doblete per tota regla.
2: Clar, és que tu veixes com a taloners un grup que després acaba convertint en una de les referències internacionals del món de la música.
1: Absolutament. Ja eren una referència. Per tant, va ser tota una sorpresa. O sigui, per mi ja era una referència, si ets aficionat al rock, però és que fa 30 anys passaven aquestes coses. De vegades, doncs, anaves a un concert i, ostres, els taloners eren gent, a veure, una miqueta per sota, però una trajectòria brutal.
2: Clar,
1: doncs aquest va ser el cas d'aquest superconcert de Bruce amb la Chrissie Hynde, la veu d'aquesta dona que nacia tal dia com avui, de l'any 1951, una de les grans lideresses del rock, una de les grans poeteses del rock, una tia amb una cultura infinita, amb llibres escrits que te recomano des d'aquí. Chrissie Hynde, una de les grans, com deien, també pioneres de les bandes de rock liderades per dones, de Pretenders, naixia l'any 1951 i encara en actiu i amb una canya que, vamos, ja t'agradaria tenir-la tu i a mi i a molts, la veritat.
2: La tinc pendent de veure Pretenders.
1: Sí, la veritat és que t'ho recomano. Hem parlat de defuncions, també. Doncs mira, tant tal dia com avui moria Keith Moon, el legendari i explosiu bateria de la banda britànica Who. Era l'any 1978. Però hem parlat també de llançaments. I mira quins llançaments que es feien un dia com avui, un dia en el que sembla que s'alineaven els astres per enviar cançons com You Send Me, un dels temes, una de les primeres gravacions essencials del soul, que la feia Sam Cooke l'any 1957, un 7 de desembre. El tema Dancing in the Street, la versió de Mick Jagger i David Bowie, arribava al número 1 de les llistes un dia com avui, però de l'any 1985. In Excess, 5 premis en una sola nit als MTV Awards l'any 1988. Però amb ells no ens quedarem avui, sinó que ens quedarem amb una banda que debutava amb un àlbum molt premonitori que es deia The Age of Plastic, l'edat o l'era del plàstic, que sonava més o menys així, premonitori també. Doncs, home, direm que un sí però no, Videokill de Radio Star, amb ell ens quedem avui, un 7 de desembre de l'any 1979, debutava un grup que probablement et sonarà i que es deia The Bagels.

0: Quan dius que es llançava aquest videoquill de Radio Star?
1: El 7 de setembre, però és el que he dit.
0: Setembre.
1: Dius que he dit més d'una vegada desembre.
0: Desembre.
1: Serà aquesta dislèxia mental que em porta directament al proper gran pont de l'any, que és el pont de la Puríssima. Serà això
0: o
1: serà...
0: No, i que no serà tal, del tal pont, perquè ja cau un diumenge un,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, un desastre. O serà que una cosa que m'ha sorprès, vinc de terres escoceses i allà hi ha arribat el Nadal. És que és molt curiós, perquè clar, tu estàs passejant pels carrers d'Edimburg amb una calor interessant per ser Edimburg el mes d'agost, i resulta que hi ha parades on el Nadal ja ha arribat i penses, anem a veure.
0: Bueno, escolta, vols que...
1: Mira, dislèxia mental total, eh?
0: Vols que t'expliqui una cosa? L'altre dia vaig rebre un WhatsApp en el grup comunitat que tinc d'on vaig, al gimnàs on vaig, amb data pel sopar de Nadal.
1: No, sí. Quina mandra. Ui,
0: sí.
1: Quina mandra.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo vaig flipar.
1: Ai, senyor. Ai, t'estranya que parli de desembre, esclar.
0: No,
1: és més natural del món.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora. I tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
7: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
8: A Lloret Pizzeria
7: i Pomodoro.
9: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
10: Ràdio Marina. Matí 360.

0: Aquest home, el seu any va ser el passat, el 25, no? Que va llançar el...
1: Sí, a finals del 25, però realment el seu any... O sigui, la seva efervescència bestial i en solitari ha estat aquest 2026, en aquest primer disc, primera gira mundial. Uf, és que, la veritat, no tothom comença d'una manera tan explosiva
0: no?
1: I tan espectacular. La veritat és que sí. Que marxem amb un altre que no ha passat un estiu malament.
0: No li ha anat gens malament, no, aquest home?
1: Tot i que, el que dèiem, no ha estat com l'any passat, que va ser la supergirafa del món mundial, no. Ha estat una gira més reduïda, més mesurada... Això sí, en grans espais, no ha fet microconcerts, ha fet concerts en espais una miqueta més grans. Crec que s'ha limitat a fer màxim 10, 11, 12, 12 concerts, una cosa així.
0: Sí.
1: Un d'ells, aquí, properament, el vaig veure. La veritat és que té un directe molt xulo, eh? A mi em va
0: agradar. Sí, jo també el vaig veure, vam estar al costat.
1: És veritat. Sí, la gent no ho sap, però sí, estàvem mai. Va estar força bé, més del que jo m'esperava. Ja m'esperava que era un senyor que era bastant showman, però té un directe molt divertit, molt, molt interessant. I bé, i amb ell pràcticament acabem, no?
0: Sí, marxem i arribem a les 10 amb... Bueno, estem parlant del Dausà.
1: Claro, hombre, claro. Que en aquest concert va aprofitar per dir ei, que està preparant una tercera gran bogeria, eh? A veure cap on anirà. La primera va ser al Palau Sant Jordi, la segona va ser a Madrid, on també va
0: arrasar. Tu creus que s'atrevirà a l'estadi?
1: Tercera bogeria, home, ha d'ampliar, no?
0: Potser només s'atreveix amb l'estadi olímpic.
1: A veure per on ens surt, però ja està preparant i així ho anunciava la seva tercera gran bogeria. Amb ell, avui acabem doncs, aquest nou espai de tornat al col·le, podríem dir, va.
0: Sí, per nosaltres sí, demà és per la resta del món mundial, eh?
1: Vinga.
0: Tot anirà bé, missatge optimista d'en Dausà, bon dia. Bon

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres, coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Des de l'associació Correbous de Vidreres, en canvi, defensen que no hi ha cap maltractament animal i asseguren que cada vaca participa durant en un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Més qüestions. En surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions del municipi. El foc es va declarar al massís del Montnegre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rossa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins als patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van aconseguir estabilitzar l'incendi al migdia. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia. La mesura publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat es mantindrà sota avaluació permanent. L'ordre estableix que els controls es podran retirar abans del 22 de setembre si desapareixen les amenaces que en van motivar l'aplicació. En canvi, si es volen prolongar més enllà d'aquesta data, el govern haurà d'adoptar una nova decisió justificada, ja que la pròrroga no podrà ser automàtica. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Això es deia Solo són les 10 del matí, 12 minuts, quasi 13 minuts d'aquest dilluns, 7 de setembre. Que sí que hem tornat, al col·le. I mira que bé que ve aquest títol, aquest Cuéntame un cuento. Un dels clàssics més recents, indiscutibles, de Celtas Cortos.

0: I així continuen, 40 anys després, continuen explicant-nos els contes i per molts anys més. La veu de Carlos Cifuentes, amb Celtas Cortos. Cuéntame un cuento era l'àlbum homònim que es va publicar l'any 1991 i que encara sona així de bé en els seus directes, perquè sí, sí, continuen de gira, incansables. Celtas Cortos. Em dic Montse Rico, al teu costat, fins la una del migdia. Bon dia.
1: Del 7 al 12 de setembre, l'Abadia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a l'Abadia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Quina delícia és començar setmana amb una versió única i repetible que es feia, doncs, mira, fa més d'una vintena. Era l'any 2005 quan per primera vegada sonien la veu de Bono i Mary J. Blige en aquesta versió espectacular d'un dels seus temes.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu.

0: puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Cim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: tot i que diuen que baixen les temperatures. Està clar que l'estiu, de moment, es manté. I és que ens resistim a deixar-lo marxar. Això es diu Magnetic. De ben segur que has ballat aquest tema d'en Bauza. A 15 minuts sonant en aquests moments per encetar aquesta nova setmana. Dilluns 7 de setembre, què tal? Com estem? Així, magnetitzats amb de Bauza.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
7: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels de la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte, que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha l'entorn de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, a més dels túnels de Sant Julià i del Buc. El projecte estudiarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'emmagatzematge amb bateries. També s'analitzarà el consum energètic, la il·luminació i la possible renovació de les instal·lacions elèctriques. I un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret l'home de l'aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De l'àmbit general, destaquem que 6 de cada 10 trens de Rodalies a Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol. Segons dades de Renfe, només el 39,8% dels més de 17.000 serveis van complir els criteris de puntualitat. Tot i això, la xifra millora amb més de 7 punts respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat es va situar en el 32,1%. Renfe atribueix la majoria dels retards a causes externes a l'operadora, entre les quals s'inclouen les incidències relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Si només es tenen en compte les incidències atribuïbles a Renfe, l'operadora situa la puntualitat en el 94,4%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts seguirà la calor amb temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

aquí ens tenim aquesta enamorada, una d'aquestes formacions que recreen el format K-pop amb sis components de diverses nacionalitats, des de Cuba, Estats Units, Filipines, i una mica de tot. Es diuen Katsai. Juguen amb això, amb l'ull del gat. I aquesta primera entrega, que ha sonat així de bé, aquest estiu, aquest Animal. Si t'acabes d'incorporar, benvingut a Ràdio Marina. Una de les novetats de 2026.

l'energia sempre, sempre present i que no ens falti més en un dilluns. Alta Energia, en Coldplay.

0: Matí 360.
1: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb el resultat i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Aquesta sí que és una superestrella, una superestrella mundial.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Els nostres clàssics que de vegades són així d'estivals, com aquest Get Up de l'Stephen Miller Band. Ara són 11 i 20 minuts del matí. Et volem proposar una passejada pel Hyde Park en bona companyia, la de Sidoní i el seu pare.

29 anys tenia el Don John quan es lançava en aquesta cançó al costat de Kikidi. Un d'aquells temes que funciona. La primera, la fórmula de l'èxit, es deia Don't Go Breaking My Heart.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu

0: punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna. Obert tot l'any.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Ràdio
2: Marina. Any 1986. L'àlbum amb el títol, tampoc és que se'ls escapessin massa, es deia Canciones. Era una de les primeres obres d'aquesta banda en formació molt novella anomenada Don Canto. Aquest tema es convertiria en un dels seus clàssics, aquest. Tinta, viotas.

I així és com se celebraven els 20 anys de la banda. Ara ja en porten 40, eh? Aquest tribut ho feien grans figures del pop al 2005. Celebren això. 20 anyets, els que s'han sumat 20 més. Amaia Montero, Andrés Calamaro, David Summer, Revolver, Alex Ubago... El més florit de la música. Bufant aquestes 20 espelmes a Tatum Cantor.

teu costat celebrant molta música i molts èxits. Així es tornàvem al 2026 amb aquest I Just Might i l'estrena d'aquest New Romantic, nou treball de Bruno Mars. Una celebració.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
5: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Nou treball d'Olivia Rodrigo amb un títol molt i molt llarg. En aquesta ocasió, Drop Dead.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
0: Hi ha coses que no canvien i que milloren amb el temps. Com van marxant.

Un estiu que comença a desfilar. Un estiu que hem iniciat inclús amb un mundial de futbol. En aquest cas, això pertanyia al mundial del 2010 i així d'haver sonat aquest Waka Waka, Esto es África, amb una versió remixada per K-Mix i amb la veu de, esclar, Shakira.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. Tot i que els canvis es van aprovar al maig, el règim sancionador no entrarà en vigor fins l'1 de gener del 2027 per donar temps al sector a adaptar-s'hi. I Blanes es converteix des d'avui en l'epicentre mundial del raceboard. Aquest dilluns comença el Club de Vela Blanes, el Campionat del Món de Raceboard 2026, que s'allargarà fins dissabte i reunirà prop d'un centenar de regatistes de 8 països. La competició compta amb 7 categories i amb una destacada representació local. Entre els participants hi haurà Jordi Bosch, actual campió d'Europa de la seva categoria, Luis Camacho i Toni Rodríguez, subcampions europeus, i Laura Cabezas, excampiona d'Espanya i de Catalunya. Aquesta serà la tercera vegada que Blanes acull un Mundial de Raceboard després de les edicions celebrades els anys 2014 i 2018. De l'àmbit general, destaquem que el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb claredat les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a Saxònia-Anhalt. Amb pràcticament tot el vot escrutat, l'agrupació d'ultradreta ha aconseguit el 44,1% dels sufragis, més del doble que el 2021, i es queda a 3 escons de la majoria absoluta. La Unió Cristiano-Demòcrata ha quedat en segon lloc, molt per darrere, amb el 17,1% dels vots i 16 diputats. D'aquesta manera, l'AFD tindrà 39 dels 83 escons de la cambra en unes eleccions que reforcen notablement el pes de la formació d'ultradreta en aquest estat de l'est d'Alemanya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts dominarà el sol fins a la tarda, quan apareixeran algunes nuvolades. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 31 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Clara, rombeta, i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

una d'aquelles peces claus que formen part de la discografia, no només de Rihanna, sinó també de Calvin Harris. I 10 anys té aquest This Is What You Came For, amb el que pràcticament iniciem aquesta nova i darrera hora que compartim.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Ja porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
5: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis Alquímia de Color d'Anna Roser. Es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També destaquem el proper dijous música en directe amb Sònia Delgado a la plaça Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. Destaquem també Expocació Blanes des del divendres fins al diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló. I també des d'aquest dilluns i fins al proper dissabte al Club de Vela Blanes hi ha el campionat de Vela Raceboard. A Lloret de Mar, el proper dimecres, comptes a les places a partir de les 4 de la tarda a la plaça Melchior Montero i Bert. I també destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba, que continua fins al 4 d'octubre. Més propostes a Tossa, en aquest cas parlem del festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte a les 10 del vespre a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. I a Calella destaquem el proper dijous l'arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya. I fins al 12 de setembre hi ha les Jornades Internacionals Folklòriques, el Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. S'han programat una desena d'actes amb la participació de grups provinents de Panamà, Mèxic i Polònia. A Santa Susana tenim fins al 19 de setembre el Festival Micròmetre, amb un total de 9 espectacles a la Masia de Can Mas de Dalt, i a Palafolls estan de festa major fins al 13 de setembre, aquest dilluns, Festa Pessigolles. Acabarem a Vidreres, on avui és el darrer dia de la festa major.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

22 de maig va ser la data que es va publicar en EXO aquest nou i darrer treball de Nil Moliner Avellan. Tot el coneixem per Nil Moliner. Un dels temes que ens ha acompanyat de manera recurrent en aquest 2026, aquest Mea Culpa.

0: Come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh!

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
0: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
0: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
4: Marina. Nosaltres sí que farem en aquests propers 20 segons i és... Mira, donar-te un consell. Parlem de salut, o millor, d'una assegurança de salut. Perquè si no decideixes per quina és la millor, deixa't aconsellar per professionals com Caral i Conissa. Els millors especialistes gestionen les autoritzacions, et faciliten les millors opcions. Caral i Conissa t'ajuda a decidir.

Doncs sí, que hem arribat a la una. Pràcticament, pràcticament. Poc més de 4 minuts, doncs, perquè arribi la informació, com sempre, puntual als nostres serveis informatius. Així que nosaltres ens acomiadem. Bé, jo m'acomiado de tu perquè la música està clar que es queda. Pitbull i John Ryan, quina perfecta combinació. Vinga, demà més i a partir de les 9. Salutacions de Montserrat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres, coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Des de l'associació Correbous de Vidreres, en canvi, defensen que no hi ha cap maltractament animal i asseguren que cada vaca participa durant en un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Més qüestions. En surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions del municipi. El foc es va declarar al massís del Mont Negre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rossa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins als patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van aconseguir estabilitzar l'incendi al migdia. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia. La mesura publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat es mantindrà sota avaluació permanent. L'ordre estableix que els controls es podran retirar abans del 22 de setembre si desapareixen les amenaces que en van motivar l'aplicació. En canvi, si es volen prolongar més enllà d'aquesta data, el govern haurà d'adoptar una nova decisió justificada, ja que la pròrroga no podrà ser automàtica. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Una vintena de persones, entitats, animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents, perquè bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Clara, rombeta, i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Ai, hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Sí.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Ràdio
6: Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels de la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha l'entorn de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, a més dels túnels de Sant Julià i del Buc. El projecte estudiarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'emmagatzematge amb bateries. També s'analitzarà el consum energètic, la il·luminació i la possible renovació de les instal·lacions elèctriques. I un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret l'home de l'aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres i una d'aèria del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De l'àmbit general, destaquem que 6 de cada 10 trens de Rodalies a Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol. Segons dades de Renfe, només el 39,8% dels més de 17.000 serveis van complir els criteris de puntualitat. Tot i això, la xifra millora amb més de 7 punts respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat es va situar en el 32,1%. Renfe atribueix la majoria dels retards a causes externes a l'operadora, entre les quals s'inclouen les incidències relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Si només es tenen en compte les incidències atribuïbles a Renfe, l'operadora situa la puntualitat en el 94,4%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts seguirà la calor amb temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
3: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: 13,90 € al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. Tot i que els canvis es van aprovar al maig, el règim sancionador no entrarà en vigor fins l'1 de gener del 2027 per donar temps al sector a adaptar-s'hi. I Blanes es converteix des d'avui en l'epicentre mundial del raceboard. Aquest dilluns comença el Club de Vela Blanes el Campionat del Món de Raceboard 2026, que s'allargarà fins dissabte i reunirà prop d'un centenar de regatistes de 8 països. La competició compta amb 7 categories i amb una destacada representació local. Entre els participants hi haurà Jordi Bosch, actual campió d'Europa de la seva categoria, Luis Camacho i Toni Rodríguez, subcampions europeus, i Laura Cabezas, excampiona d'Espanya i de Catalunya. Aquesta serà la tercera vegada que Blanes acull un Mundial de Raceboard després de les edicions celebrades els anys 2014 i 2018. De l'àmbit general, destaquem que el partit ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb claredat les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a Saxònia-Anhalt. Amb pràcticament tot el vot escrutat, l'agrupació d'ultradreta ha aconseguit el 44,1% dels sufragis, més del doble que el 2021, i es queda a 3 escons de la majoria absoluta. La Unió Cristiano-Demòcrata ha quedat en segon lloc, molt per darrere, amb el 17,1% dels vots i 16 diputats. D'aquesta manera, l'AFD tindrà 39 dels 83 escons de la cambra en unes eleccions que reforcen notablement el pes de la formació d'ultradreta en aquest estat de l'est d'Alemanya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts dominarà el sol fins a la tarda, quan apareixeran algunes nuvolades. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 31 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
2: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres, coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Des de l'associació Correbous de Vidreres, en canvi, defensen que no hi ha cap maltractament animal i asseguren que cada vaca participa durant un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Més qüestions. En surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions del municipi. El foc es va declarar al massís del Montnegre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rossa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins als patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van aconseguir estabilitzar l'incendi al migdia. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia. La mesura publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat es mantindrà sota avaluació permanent. L'ordre estableix que els controls es podran retirar abans del 22 de setembre si desapareixen les amenaces que en van motivar l'aplicació. En canvi, si es volen prolongar més enllà d'aquesta data, el govern haurà d'adoptar una nova decisió justificada, ja que la pròrroga no podrà ser automàtica. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le.

0: Fins amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió, seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels de la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha l'entorn de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, a més dels túnels de Sant Julià i del Buc. El projecte estudiarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'emmagatzematge amb bateries. També s'analitzarà el consum energètic, la il·luminació i la possible renovació de les instal·lacions elèctriques. I un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret l'home de l'aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres i una d'aèria del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De l'àmbit general, destaquem que 6 de cada 10 trens de Rodalies a Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol. Segons dades de Renfe, només el 39,8% dels més de 17.000 serveis van complir els criteris de puntualitat. Tot i això, la xifra millora amb més de 7 punts respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat es va situar en el 32,1%. Renfe atribueix la majoria dels retards a causes externes a l'operadora, entre les quals s'inclouen les incidències relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Si només es tenen en compte les incidències atribuïbles a Renfe, l'operadora situa la puntualitat en el 94,4%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts seguirà la calor amb temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de...

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Expo Casió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Casió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd.

0: puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser. Es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També destaquem el proper dijous música en directe amb Sònia Delgado a la plaça Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. Destaquem també Expocació Blanes des del divendres fins al diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló. I també des d'aquest dilluns i fins al proper dissabte al Club de Vela Blanes hi ha el campionat de Vela Raceboard. A Lloret de Mar, el proper dimecres, comptes a les places a partir de les 4 de la tarda a la plaça Melchior Montero i Bert. I també destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba, que continua fins al 4 d'octubre. Més propostes a Tossa, en aquest cas parlem del festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte a les 10 del vespre a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. I a Calella destaquem el proper dijous l'arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya. I fins al 12 de setembre hi ha les Jornades Internacionals Folklòriques, el Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. S'han programat una desena d'actes amb la participació de grups provinents de Panamà, Mèxic i Polònia. A Santa Susana tenim fins al 19 de setembre el Festival Micròmetre, amb un total de 9 espectacles a la Masia de Can Mas de Dalt, i a Palafolls estan de festa major fins al 13 de setembre, aquest dilluns, Festa Pessigolles. Acabarem a Vidreres, on avui és el darrer dia de la festa major.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
3: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. Tot i que els canvis es van aprovar al maig, el règim sancionador no entrarà en vigor fins l'1 de gener del 2027 per donar temps al sector a adaptar-s'hi. I Blanes es converteix des d'avui en l'epicentre mundial del raceboard. Aquest dilluns comença el Club de Vela Blanes al Campionat del Món de Raceboard 2026, que s'allargarà fins dissabte i reunirà prop d'un centenar de regatistes de 8 països. La competició compta amb 7 categories i amb una destacada representació local. Entre els participants hi haurà Jordi Bosch, actual campió d'Europa de la seva categoria, Luis Camacho i Toni Rodríguez, subcampions europeus, i Laura Cabezas, excampiona d'Espanya i de Catalunya. Aquesta serà la tercera vegada que Blanes acull un mundial de raceboard després de les edicions celebrades els anys 2014 i 2018. De l'àmbit general, destaquem que el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb claredat les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a Saxònia-Anhalt. Amb pràcticament tot el vot escrutat, l'agrupació d'ultradreta ha aconseguit el 44,1% dels sufragis, més del doble que el 2021, i es queda a 3 escons de la majoria absoluta. La Unió Cristiano-Demòcrata ha quedat en segon lloc, molt per darrere, amb el 17,1% dels vots i 16 diputats. D'aquesta manera, l'AFD tindrà 39 dels 83 escons de la cambra en unes eleccions que reforcen notablement el pes de la formació d'ultradreta en aquest estat de l'est d'Alemanya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts dominarà el sol fins a la tarda, quan apareixeran algunes nuvolades. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 31 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-cam per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: estudiar.
1: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
0: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres, coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats i reclamar que es deixin de celebrar. Les entitats consideren que cap tradició justifica utilitzar animals com a entreteniment i han tornat a demanar que les administracions no donin suport a aquest tipus d'actes. Des de l'associació Correbous de Vidreres, en canvi, defensen que no hi ha cap maltractament animal i asseguren que cada vaca participa durant en un màxim de 10 minuts i no torna a sortir fins al cap de 24 hores. Més qüestions. En surt aquest dissabte a Tordera per un incendi forestal que va obligar a confinar dues urbanitzacions del municipi. El foc es va declarar al massís del Montnegre i va afectar una zona propera a Can Camps i Roca Rossa, on Protecció Civil va demanar als veïns que es quedessin a casa i tanquessin portes i finestres. El foc va arribar fins als patis exteriors d'alguns habitatges, però no va afectar cap edificació. En les tasques d'extinció hi van treballar 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van aconseguir estabilitzar l'incendi al migdia. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia. La mesura publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat es mantindrà sota avaluació permanent. L'ordre estableix que els controls es podran retirar abans del 22 de setembre si desapareixen les amenaces que en van motivar l'aplicació. En canvi, si es volen prolongar més enllà d'aquesta data, el govern haurà d'adoptar una nova decisió justificada, ja que la pròrroga no podrà ser automàtica. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Una vintena de persones, entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Expo Casió Torna Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Casió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Pizzeria Díaz, que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
3: No vedeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat prepara actuacions per millorar l'eficiència energètica de 5 túnels de la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Territori ha tret a licitació per 251.000 euros la redacció del projecte que afecta un tram de 31 quilòmetres de l'eix transversal. Entre els túnels on s'actuarà hi ha l'entorn de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners, a més dels túnels de Sant Julià i del Buc. El projecte estudiarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'emmagatzematge amb bateries. També s'analitzarà el consum energètic, la il·luminació i la possible renovació de les instal·lacions elèctriques. I un home de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret l'home de l'aigua inconscient i li ha practicat maniobres de reanimació, però no ha pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres i una d'aèria del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. De l'àmbit general, destaquem que 6 de cada 10 trens de Rodalies a Catalunya van arribar tard al seu destí durant el mes de juliol. Segons dades de Renfe, només el 39,8% dels més de 17.000 serveis van complir els criteris de puntualitat. Tot i això, la xifra millora amb més de 7 punts respecte al juliol de l'any passat, quan la puntualitat es va situar en el 32,1%. Renfe atribueix la majoria dels retards a causes externes a l'operadora, entre les quals s'inclouen les incidències relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Si només es tenen en compte les incidències atribuïbles a Renfe, l'operadora situa la puntualitat en el 94,4%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns hi haurà predomini del cel assolellat amb temperatures que se situen en valors d'entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts seguirà la calor amb temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Torna Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. Venen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar limitarà a 25 persones els grups de visites guiades i aposta per substituir els megàfons i altaveus per sistemes individuals amb auriculars. Les mesures formen part de l'actualització de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana per reduir les molèsties i la congestió, especialment en espais com la Vila Vella. Tot i que els canvis es van aprovar al maig, el règim sancionador no entrarà en vigor fins l'1 de gener del 2027 per donar temps al sector a adaptar-s'hi. I Blanes es converteix des d'avui en l'epicentre mundial del raceboard. Aquest dilluns comença el Club de Vela Blanes el Campionat del Món de Raceboard 2026, que s'allargarà fins dissabte i reunirà prop d'un centenar de regatistes de 8 països. La competició compta amb 7 categories i amb una destacada representació local. Entre els participants hi haurà Jordi Bosch, actual campió d'Europa de la seva categoria, Luis Camacho i Toni Rodríguez, subcampions europeus, i Laura Cabezas, excampiona d'Espanya i de Catalunya. Aquesta serà la tercera vegada que Blanes acull un Mundial de Raceboard després de les edicions celebrades els anys 2014 i 2018. De l'àmbit general, destaquem que el partit ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb claredat les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a Saxònia-Anhalt. Amb pràcticament tot el vot escrutat, l'agrupació d'ultradreta ha aconseguit el 44,1% dels sufragis, més del doble que el 2021, i es queda a 3 escons de la majoria absoluta. La Unió Cristiano-Demòcrata ha quedat en segon lloc, molt per darrere, amb el 17,1% dels vots i 16 diputats. D'aquesta manera, l'AFD tindrà 39 dels 83 escons de la cambra en unes eleccions que reforcen notablement el pes de la formació d'ultradreta en aquest estat de l'est d'Alemanya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts dominarà el sol fins a la tarda, quan apareixeran algunes nuvolades. La temperatura màxima se situarà en valors d'entre 31 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Molt bona nit, lletra ferits de les cançons en català, de la bona música i supervivents de la rutina diària. Són les 9 i 4 minuts, cada vegada és una miqueta més fosc aquesta hora i la calor no afluixa, no hi ha manera. Estàs sintonitzant el quilòmetre zero a Ràdio Marina, el teu refugi diari d'oxigen acústic i refrescant en català. De dilluns a diumenge, aquest estiu, ens plantem aquí per fer lluir la música que es fa a casa en català. I avui tenim una hora sencera farcida de quilòmetre zero, des de clàssics que ja haurien de tenir una estàtua de bronze, fins a novetats d'aquest 2026 que et faran aixecar del sofà, encara que tinguis agulletes de fa 3 dies. Som-hi, cordeu-vos els cinturons que arrenca el quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. I ho farem d'una forma així suaveta, perquè és dilluns i volem començar el programa doncs, així suau, però èpica també a la vegada. D'una banda, Joan Dausà, un home que et fa plorar només amb mirar un piano, i de l'altra, Antoni Orozco, que sempre et canta amb el cor a la mà. En aquest tema han fet un pacte de sang, un pacte amb l'ànima, per cantar en català. La cançó Immortals, que dona títol a llarga durada amb el mateix nom, Immortals, Joan Dausà i Antoni Orozco.

0: Immortals, doncs sí, potser som eterns. Almenys això és el que creiem, fins que no ens fem unes analítiques i surt que tenim el colesterol dolent pujadet. Un duet sideral, Antonio Orozco i Joan Dausà, en aquest fantàstic tema. Llançat la primavera d'aquest any sota el mateix concepte, Immortals. Una oda a viure fort, a viure intensament.
1: Jo no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
0: Així hem començat avui al quilòmetre zero. Radio Marina. I anem a escoltar ara la versió de Beth d'una mítica cançó del Sopa de Cabra, Podré tornar enrere.

escoltat aquesta versió increïble de la cançó del Sopa de Cabra. Una joia musical que ens recorda que encara que de vegades voldríem tornar al passat per no haver enviat aquell WhatsApp de matinada, el millor era seguir endavant amb estil. Podré tornar enrere o no? La Beth Rodergues, nascuda a Súria, ens va encisar a tots a principis dels 2000.

I atenció, perquè ara venen els Reis del Mambo al quilòmetre zero. O millor dit, els Reis de l'Estadi Olímpic, els Oques Grasses, que ens porten la cançó Amiga de Ningú, una lletra d'aquelles que et fan pensar en aquella persona que va de lliure pel món, que no vol lligams, però que et té el cap girat. Un ritme ideal per animar aquest dilluns vespre. Oques Grasses.

des d'Osona. Aquest tema de desamor ballable forma part del seu aclamat àlbum Fruit del Deliri, publicat el 2024. Oques grasses que han revolucionat el pop estrafolari català barrejant electrònica de club, lletres poètiques i eufòria de vents. I abans et deia que són els reis de l'Estadi Olímpic perquè han venut no sé quantes entrades ja, hem perdut el compte. Totes les entrades, de fet, pels 4 concerts que tenen programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Que això sí que és tot un rècord, eh? Diuen que s'acomiaden en aquests 4 concerts. A nosaltres ja ens cau la llagrimeta, els trobarem molt a faltar. Sempre al teu costat. I els propers minuts, al quilòmetre zero de Ràdio Marina, una dels Blau Mood titulada Miopia.

0: Els Blau Mood, que es van formar l'any 2009 i des del seu gran debut amb El Turista, un àlbum editat l'any 2012, han apostat per un pop folk clàssic i preciosista, on el violí i el violoncel prenen sovint el protagonisme. Miopia va veure la llum en el seu disc d'estudi, publicat l'any 2020. I dels Blau Mood a Gertrudis i Bones Twice. Ei, posem encara més ritme al quilòmetre zero d'avui amb aquesta cançó titulada No em dóna la gana.
1: Vivíem en un món perfecte, mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara

0: Els darrers minuts hem estat escoltant els Lil Dami per un costat i els Amics de les Arts per l'altre, amb el tema Saps fer-ho, una lletra molt xula sobre aquelles persones que tenen el superpoder de saltar-se tots els teus escuts mentals i plantar-se al bell mig del teu cor. A veure si tu també saps fer-ho.
1: Un escut perquè no arribis al cor, però tu saps fer-ho.
0: Una cançó que va néixer d'una trobada llampec entre els Lil Dami i els Amics de les Arts. Música refrescant per aquest vespre de dilluns 7 de setembre.

La Su, que té una increïble connexió internacional cap al Japó. Ha estat en concert amb una minigira a Tòquio i a Osaka, cantant cançons com aquesta. Tan clar, la Su. I seguim al quilòmetre zero amb una de les cançons dels Pets, titulada Bombolles, una lletra d'aquelles on en Lluís Gavaldà et descriu la fragilitat de les relacions humanes amb una delicadesa que fa mal i cura al mateix temps. Pop de tota la vida per a nens grans.

Els Pets, que tenen una llarga llista de concerts. La propera cita serà l'11 de setembre, el concert de la Diada a Alcover. El 3 d'octubre estaran a l'Avellana Fest a Brunyola, a Girona. Per cert, compartint cartell amb Germà Negre i Miquel del Roig. I el diumenge 4 d'octubre, al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. El 17 d'octubre, Vilanova, d'Escornalbou. El 28 d'octubre, al Palau de la Música Catalana. Poca broma. I el 31 d'octubre, la Castanyada Rock a Montmeló. I encara una cita el 21 de novembre, al Calso Fest a Valls. Ja veus que no paren, eh? Un altre dels seus èxits, Bombolles als Pets. Sempre al teu costat, Ràdio Marina. Posem el quilòmetre zero, una mica de catarres, que sempre van bé, sempre animen. Estels al vent. Mai va ser.

0: Els d'Aiguafreda, els Catarres, que tenen una gira superintensa titulada Sense Drama. El divendres 11 de setembre estaran a la Festa Major de la Roca del Vallès. El 12, el dissabte, estaran a la Festa Major de Castellar del Vallès. El 19 de setembre, a Avinyó, també de Festa Major. El 25 de setembre, a les Festes de la Mercè. Ai,
1: amor, no em tremola el pols per dir-te un i mil cops que som dignes de llegenda.
0: I ja que ara, entrada la tardor, el novembre-desembre... tardor-hivern ja directament. El 13 de novembre estaran a l'Auditori de Girona, però això sí, canviant, diguéssim, una mica l'escenografia de la seva gira, titulada La Santíssima Trinitat, exclusiva de teatres.

altra data també important. El 14 de novembre estaran els Catarres al Teatre de la Passió d'Esparreguera. I si et fa gràcia, també una data que ja, doncs, te les dic totes. El 23 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'última festa de l'any dels Catarres. Aquí escoltàvem Estels al vent. I seguim el quilòmetre zero amb uns minuts preparats amb la veu de la Júlia Blum, que ens porta un poquet de wine. Una proposta fresca, sofisticada, molt pop i ideal per a aquelles nits on només vols desconnectar del món i connectar amb algú especial. O amb tu mateix, que també està molt bé. La barcelonina Júlia Blum, que s'està consolidant com una de les veus, una de les gegants del panorama pop indie urbà més fresc. Doncs vinga, hi posem un poquet de wine amb Júlia Blum.

La Júlia Blum, que ens ha portat fins a 2 minuts per arribar a 3 quarts. I ara seguim amb la música urbana dels Flashy Ice Cream.

0: Flashy Ice Cream, que estaran en concert el 19 de setembre a la Festa Major de Cap de Bànol, Girona. Des de Sabadell arriba aquesta formació amb Quan em tornes a mirar. Trap, reggaeton, elegant i una lletra d'aquelles de seducció de discoteca que et farà moure els malucs encara que avui sigui dilluns.
1: I s'empara el món quan em tornes a mirar.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
0: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren perquè ocupava el teu seient.

Hem ajuntat la bogeria irònica dels lleidatans sexeni amb l'energia hiperactiva del Miqui Núñez. I aquest és el resultat. Televisió, un tema vital. Una col·laboració tan addictiva que hauria d'estar prohibida per les autoritats sanitàries. El sexet de Lleida Sexeni s'ha posicionat com la punta de llança del pop urbà satíric fet a les terres de Ponent. Darrers minuts ja del quilòmetre zero d'aquest dilluns 7 de setembre. I posem ara una estona amb la formació anomenada Les Montses. Alcem les copes.

I molta atenció a aquesta peça, que és un dels veritables tresors de la banda de Girona, Sopa de Cabra. Una meravella. El seu títol és Passaran uns anys. Sopa de Cabra.

de les cançons incloses en el seu disc Somnis de carrer, publicat l'any 1991 sota el segell de Salseta Discos. Sopa de cabra.

sí, ja t'he dit que era una meravella. L'he de tallar perquè és que t'he d'apuntar els concerts que tenen al Sopa els propers dies i mesos. 18 de setembre, al Tàrraco Arena de Tarragona. Pobre brut, però somrient. 26 de setembre, a la Devesa del Pla, a Ripoll. El dissabte 24 d'octubre, a la Sala Polivalent de Solsona, dins l'Oktoberfest d'aquest any, aquesta població. I el 23 de desembre, el tancament massiu de l'any, l'última gran festa de l'any al Palau Sant Jordi de Barcelona, compartint escenari també amb Catarres, Buhos i Tallets. I fins aquí la nostra hora de música de proximitat, família. El rellotge no perdona i ens marca ja pràcticament les 10 de la nit, 2 minuts i mig per arribar-hi. Hem gastat tota la benzina d'avui del nostre quilòmetre zero particular aquí a Ràdio Marina. L'abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat. El meu nom és Marta Fuera Pons. Demà hi tornem. Et deixem dient-te xau, xau amb Escorpió. Bye.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh!